0: Estàvem esperant i ja està així, ja ens escolta i ja el podem saludar. Parle del nostre meteoròleg, Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal? Com estem?
0: És que saps que eres una de les parts del programa que jo crec que és més important perquè, sobretot quan estem vivint un horatge que potser no és el que toca. I ara m'explicaràs tu, sí que és el que toca, Miguel, perquè tal, no sé què. Però bueno, jo crec que necessitem saber quina és la previsió de l'horatge per a les pròximes hores, no només avui divendres, sinó tot el cap de setmana. I recorda la gent que després anirem amb el diccionari meteorològic de cada divendres. Així que, Lluís, per favor, previsió per a les pròximes hores. Compte'ns.
1: Hola. Res, el que passa és que tenim un cap de setmana on pues, fa una bona ullada l'estiu de Sant Miquel, no?
0: Home.
1: Que, 6 dies abans o 6 dies després, estiu de Sant Miquel, no? Que són cosetes que tenim ahí i que bueno, pues, sempre puntualment tots els anys arriba. Pues, ens toca este cap de setmana, però anirà a poc, anirà menys, perquè tot apunta que la setmana pròxima hi ha canvis, si hi ha una regulació, més que res, es regulen les temperatures,
0: i
1: sí que tenia pròpies de l'època de l'any, però clar, hay que tindre en compte que estem en una setmana que ja es preveia sequeta i en caloret. Lo bo de tot és que les nits són molt bones. Hi ha una amplitud tèrmica, una oscil·lació tèrmica entre la màxima del dia i la mínima del dia, que és important. I clar, això pues, es nota, no és lo d'hivern, però sí que lo estem notant per a un mes de setembre, després d'un estiu que ha sigut terrorífic.
0: Terrorífic. Encara que he de dir que jo esta nit, per almenys així a un tinyent, crec que hem estat en el 19-20 graus d'esta nit, de mínima. I tinc la sensació de tornem una altra vegada a les nits tropicals? No pot ser, per favor. Però no, ja estàs dient tu que no, que les nits ja són més tranquil·letes. Això és de veres.
1: Sí, sí, efectivament. A més, que ja se'n van. El que passa que és 30 graus on estem, debut a l'orografia i debut a les condicions atmosfèriques, pues, encara li costarà un poc d'anar-se, no?
0: Vale.
1: Per als nostres interessos. Però, bueno, lo de avui, jo crec que serà complicat. Tenim estius, bueno, parlarem dels estiuencs, però lo de avui ja és complexe que torni a passar fins l'any que ve.
0: Vale. O sigui, gràcies,
1: és complicat.
0: Lluís. Gràcies.
1: Avui anem a tindre 36, fins i tot en alguns punts, 37 graus de temperatura màxima, un dia molt assolejat i bueno, pues, en pocs núvols, pràcticament cels buidats, i bueno, temperatures que bueno, tenen una part de ponent que fan que arriben en aquestes temperatures. Serà més bé en la vesprada, quan tinguem eixa, no és el mateix que en estiu, que és a partir de migdia, a partir dels 2, quan tenim les temperatures més altes. Ara aquí ja és un poquet a partir de la vesprada, a partir de les 4, bueno, pues ahí anem a tindre les temperatures més altetes. En el dia d'avui, un dia molt tranquil, molt estable i en un ambient calorós, va. No anem a dir-lo d'una altra forma. Demà baixen les temperatures i de forma molt acusada. També tenim un canvi de vent i el vent és el que mana en meteorologia. I tenim un canvi de vent d'aquest aponentat, d'aquest lleveig aponentat, bueno, pues, ens anem a un gregal, que el gregal pues, fa que canvi la situació atmosfèrica. I baixen tant les temperatures mínimes com les màximes. Estem dient bueno, que si avui la temperatura de la nit ha sigut un poquet més alta,
0: bueno, sí.
1: Esta pròxima nit, ull, que baixa demà, no anem a alçar-nos amb molta alegria,
0: bueno.
1: Perquè estem en temps de refredats.
0: Bueno.
1: Estem en temps en la qüestió de que d'un dia per altre diu, què està passant? Jo tinc la moqueta, tinc gastó, tinc l'altre, problemes respiratoris, i evidentment es produeix debut a aquests canvis que donem per sentat de que, bueno, pues, ara, ja podem anar en mànega, ja, de bon dematí en mànega curta o quasi despullats, no? I és això el que ens dona avui. La pròxima, en el dia demà dissabte, la màxima estarà per damunt dels 30 graus, la mínima estarà al voltant dels 15 i serà un dia en què tindrem un poquet de tot, un bamborí de núvols, entre núvols baixos, núvols alts, i a últimes hores no descartem que pugui entrar algo de nuvolositat baixa a les nostres terres. Això una pequena, alguna boirina. I aquesta boirina pues, farà. Continuarem gregal el diumenge, o sigui, les temperatures ja estaran al voltant dels 30 graus, fresquet de primeres hores, i ese gregal en un dia també en núvols alts, que són cirrostratos, cirros, que són esos núvols característics alts que estan per damunt dels 6.000 metres d'altitud. Uh-huh. I clar, ese tipus de núvols serà els que marquen, que són formats per cristals de gel i que, bueno, pues, que deixen com si fora un entelaranyat, no? Que és el que es donarà el diumenge. I a partir del dilluns tot apunta a canvis en el sentit de que debuta ese gregal que continuarà, pues, entre un poquet d'aire fred en altura, degut a que tenim l'entrada d'un front pel nord-oest que començarà a afectar el terç nord de la península el diumenge. Bueno, pues, la llengua, esa cuña que solen dir, pues, d'aire fred, pues, baixarà un poquet, entrarà un poquet més a la península i és molt probable que tinguem, bueno, molts núvols el diumenge. Un dia, la nit serà un poquet no serà tan freda degut al matalàs tèrmic nuvolós que produeix que no baixi l'aire fred a superfície, i és el que fan els núvols baixos, i bueno, pues tindrem un poquet la temperatura un poc més alt, però també més baixa la temperatura màxima. Yeah. Estaran per davall dels 30 graus en un dia que serà prou nuvolós i podem tindre un ruixat, que és el que anem a tindre de la pròxima setmana, que tot apunta que serà una setmana, per lo menys fins a meitat de setmana, un poquet inestable, en temperatures pròpies de l'època de l'any. O sigui, arribarem a Sant Miquel, pues, una bona temperatura, no com la d'avui.
0: Arribarem a Sant Miquel, bueno, sense el seu estiu, saps?
1: Sí, no, però clar, tu pensa que Sant Miquel, el estiuet de Sant Miquel, sí. 6 dies abans o 6 dies darrere pode entrar.
0: Té raó.
1: Però entra segur, com lo tenim en el dia d'avui, que és un dia d'estiu de Sant Miquel total. O sigui, que anem a tindre un canvi, no? O sigui, anem a un canvi progressiu durant este cap de setmana a una disminució de temperatures, baixen les temperatures, però a partir de dilluns no solament baixen les temperatures, sinó que, acompanyat per una llengua d'aire fred, per un meandro fred que ens arriba del nord-oest peninsular, que ja afectarà diumenge a la meitat nord de la península, afectant en pluges i tempestes, bueno, este pròxim diumenge pues, ja arribarà a la Mediterrània i ens deixaria, ja no en tanta força, però sí que més núvols, més inestabilitat i possibilitat de pluges en principi febles. Però bueno, queda un poc llarg en aquestes situacions. Les característiques peculiars de cada zona, l'orografia fa molt per a lo que puga vindre, però ja sabem, ja tenim un preconcepte de que a partir de dilluns tenim un poquet d'instabilitat i podrà tornar a la pluja.
0: Encara que ho tirem a llarg i sabem que no es pot no es pot parlar de coses concretes si parlem de més d'una setmana, dues setmanes, però si una tendència, vaig escoltar l'altre dia, Lluís, i és una pregunta que tira a l'aire, vaig escoltar l'altre dia que s'espera, després de l'estiu que hem tingut, s'espera una tardor que pot arribar molta pluja. És així? Pot ser? És una de les previsions? És una de les indicacions que esteu veient?
1: Climatològicament parlant, sí. En el llevant espanyol, el més lògic és que les pluges es concentren durant els mesos de la tardor. Uh-huh. O sigui, no és algo que mos pille de sorpresa.
0: Ja.
1: És una forma, és com per exemple el tema dels Cabanyoles, no?
0: Sí.
1: Clar, s'utilitza els Cabanyoles, però sempre els conceptes climàtics de cada zona per a dir, bueno, pues esto pot ocórrer, però clar, és que està ocorregent, igual que utilitzem en meteorologia els dades climàtics per a, pues, un poc fer una predicció que és el més probable, no? El que ocorris moltes voltes durant molt de temps és lo normal que ocorrisca.
0: Uh-huh.
1: O sigui, el que passa que les pluges torrencials ja és algo més anòmal. Quin tipus de pluja?
0: Clar,
1: quin tipus de pluja? Aquí tenim és una situació de pluges que generalment pues, solen ser tempestetes, que poden arribar en uns fronts un poquet més actius, menys actius, que deixen pluges que poden estar afectant-nos d'una forma o d'una altra. Conforme ens fiquem més a la tardor, més a l'hivern, bueno, les pluges són més constants, més llargues, no són més curtetes com són ara, que són més a tipus de tempesta. Així que és lògic que tinguem. Lo anòmalo seria, com per exemple, l'estiu de 2016, no? Me'n vaig anar allí. En l'estiu 2016 no havia plogut pràcticament res durant tot l'any. Això és anòmalo, no?
0: Clar.
1: I de moment arriba el mes de desembre i a les acaballes de desembre, el dia de neu, comença a ploure i tot el que no havia plogut durant tot l'any plou en 4 dies.
0: Com diu aquell, com deia, com cantava Raimon, que deia allò de al meu país la pluja no sap ploure. Pues aixina.
1: Correcte.
0: És el que tenim.
1: És lo nostre.
0: És el que tenim.
1: És lo nostre.
0: Exacte.
1: Però el que tenim ara són cosetes com, per exemple, per a disfrutar-les.
0: Vinga, va.
1: És que per Sant Miquel la calor torna al cel.
0: Ahí està.
1: És que estem ahí.
0: Sí, senyor.
1: O per Sant Miquel les figues són mel. Ah. És que hay que aprofitar-los.
0: Oh, els teus refranys com m'agraden. Escolta, tinc un missatge per a tu. Ahir, el nostre benvolgut Manol Requena, en la seva secció Paraula Viva, que dediquem a la nostra llengua, al valencià...
1: Una forta abraçada.
0: Manol es va recordar de tu. Vull que escoltes això, per favor.
2: Un altre que li agradarà al nostre meteoròleg que diu tota la pluja perduda per Sant Miquel és vinguda.
0: Ahí ho tens. Què et pareix?
1: Sí, sí, fa al·lusió. Això fa, és un refrany que fa al·lusió al verdadero al comens, al comens verdader de la tardor.
0: La tardor, sí.
1: Al voltant d'aquest equiloxi de la tardor, que ens porta pues, pluges fortes, i se fa menció a aquesta tornada a la calor en l'estació tonyal, que l'estiu de Sant Miquel. O sigui, que té una relació, però... Tenim més estius,
0: Sí.
1: Que després parlarem.
0: Sí, sí, tenim més estius. Anem a fer el de Sant Miquel. Explica'm això, va.
1: Sí, bueno, si vols, anem directament, perquè en el diccionari meteorològic avui el que he volgut és parlar directament, que coneguen tots per què se diu l'estiu de Sant Miquel.
0: Per favor.
1: I anem a afegir tots els estius que tenim durant la tardor. Al llevant, o sigui, en concepte sempre climatològic local. O sigui,
0: hi ha
1: estius en molts llocs i cadascú té el seu concepte climatològic. Uh-huh. Que estem parlant d'història climatològica. I saps que una cosa és climatologia i una altra cosa és el temps atmosfèric.
0: Val.
1: La climatologia és el que ha passat i el temps atmosfèric el que està passant.
0: Molt bé.
1: Que això és el que saps. Bé, doncs, quan arriba la tardor, pues, a les nostres terres ocorreix algo pues, que és molt curiós, i el que estem tenint avui, que l'estiu sembla que no vol marxar-se del tot. Sí. I és que passa, o sigui, és que és aixina. I és que després dels primers dies que ens dona algo de frescoreta, alguna de les tempestes que hem tingut ja en els primers dies de setembre, i aquestes nits en les quals ja busquem una jaqueteta i mos fiquem el llençol...
0: Oh, a mi, lo del llençol és un gust, és... Oh. Mira, estic pensant ara... i és una meravella.
1: Sí, sí, perquè en estiu tot el vol, tot el vol.
0: Quin gos.
1: És que no porta ni
0: careu.
1: Bueno, de sobte, per exemple, passa el que avui, no? De sobte tornem, pues, aixe sol, temperatures agradables, i una sensació de que estem una altra vegada en agost. Sí.
0: Sí.
1: A estos xicotxet retorns de la calor els criem estiuencs o veranillos. I un dels més coneguts és el veranillo de Sant Miguel, el teu.
0: Sí, el meu,
1: teu. El teu.
0: Si és que els Miquels no poden fer una altra cosa que donar per sac. Si és que no... Si...
1: No, donar caloreta.
0: Ja, diga, a veure, per sac, tio. Jo vull ja...
1: Que va.
0: Fresqueta, per favor.
1: Bueno, les dues es produeix al voltant, sempre,
0: sí,
1: del 29 de setembre, que és la festivitat de Sant Miquel. Però què ocorreix? Per què ocorreix este fenomen?
0: Sí.
1: Bueno, el veranillo de Sant Miguel no significa que tots els anys vaig a fer calor exactament el 29 de setembre. És sobretot una manera tradicional de descriure un període de temps estable, solejat i relativament càlid que pot aparèixer a la fi de setembre o començaments del mes d'octubre. En meteorologia no és un fenomen que s'hagi prohibit obligatòriament, ni una data fixa al calendari, això està molt clar, no? En el llevant espanyol, a més, estos canvis es noten molt. Tenim el Mediterrani al costat. La mar conserva la calor acumulada durant tot l'estiu. És com una enorme reserva de calor que va alliberant-ho i poc a poc. I, clar, pues, pots imaginar, amb un exemple molt senzill. Pensem en una piscina que ha estat al sol durant tot l'estiu. Encara que arribi la nit fresca, l'aigua continua temperada. Amb el Mediterrani ocorreix una cosa molt semblant, però en una escala ja més gran. Això, el setembre i l'octubre, la mar pot continuar aportant-nos calor i humitat a la costa.
0: Mm-hmm.
1: I així apareixen aquests famosos veranillos, no? Que estiuen xicotets. Bueno, el de Sant Miquel és a la fi de setembre, però és probablement el més conegut. En aquest moment en què podem eixir al matí amb una jaqueteta, però al migdia torna a passar això de perquè si encara fa calor, clar, avui no, ni xaqueteta ni res, perquè avui anem a passar de 35.
0: Sí, sí.
1: O sigui que... Però no és l'únic estiu.
0: Val.
1: En l'àmbit mediterrani també trobem l'anomenat l'estiu de Sant Martí.
0: Val.
1: El de Sant Martí està en a primers de novembre, al voltant de l'11 de novembre. És molt més tard i sol associar-se a uns dies de temps tranquil i temperatures suaus, en plena tardor ja davantera.
0: Clar, però no estem parlant de temperatures de més de 30 graus com ara, no? És un estiu més suau.
1: A prop dels 30
0: Ostres.
1: Graus. Sí,
0: Ostres.
1: Es poden arribar fins i tot d'entre 25 a 30 graus.
0: Ostres.
1: Poden tindre en l'estiu de Sant... Però això és una cosa molt comú, eh?
0: Ja, pues no el coneixia, aquí, tio.
1: A les nostres terres.
0: Clar, jo tenia present... Clar, és que com ja estàs visquent en diferents llocs... Però jo tenia present un any que va fer... Jo recordo l'1 de novembre, que jo estava en la platja, en la platja banyant-me. I jo tinc ixe record que seria... Que quin any seria? 2014 seria per ahí. I ho tinc gravat. Però després, clar, ara tu dius que existeix un estiu a principis de novembre... Ahí el tinc.
1: Ahí els tens.
0: Clar.
1: Altres zones també... que parlen també pues, el veranillo de les roses, l'estiu de les roses, o el dels codonys, o d'altres més noms populars que varien moltíssim d'un lloc a un altre.
0: Clar.
1: Perquè això és important, els noms dels veranillos formen part de la cultura meteorològica popular.
0: Clar.
1: I no tenen una definició científica única.
0: Uh-huh.
1: I en el Llevant, a les nostres terres, a més, tenim una característica que fa especialment interessants aquests canvis. La combinació de la mar, la muntanya i l'aire fred en altura. Tot això és un embolic fenomenal. Per a tindre, pues, igual que tenim pluges fortes, pues tenim també estiuencs. Anem a imaginar que tenim encara un mediterrani molt càlid, però arriba una bossa d'aire fred en altura.
0: Uh-huh.
1: Si a més tenim humitat, podem desenvolupar-se núvols de gran creixement vertical, produir-se tempestes fortes, que això podem tindre la setmana pròxima,
0: uh-huh,
1: que ja ho he dit. Per això la tardor mediterrània pot passar d'un dia solejat i quasi estiuenc a una jornada de pluges intenses en molt poc de temps, que això és el que anem a tindre este canvi durant el cap de setmana a la setmana pròxima,
0: clar,
1: en principi. O sigui que els agricultors i la població de les nostres terres pues, ho han vist durant segles, el cel. L'observació meteorològica és fonamental en el vent, en el comportament de la mar, en els canvis de temperatura. Pues, d'així va néixer estos refranys meteorològics que se queden en nosaltres, que tenen molt de temps i que estan en nosaltres en tota la vida. Un d'ells diu per Sant Miguel les figues són mel, com t'he comentat. Recordem-nos que a la fi de setembre encara poden trobar-se fruits propis del final de l'estiu.
0: Uh-huh.
1: O sigui, en un altre molt conegut anuncia una transició de l'estació. Setembre o seca les fonts o s'emporta els ponts. És una forma popular d'expressar l'enorme variabilitat meteorològica que tenim. Pot ser molt sec i estable, però també pot tindre pluges torrencials. També està l'estiu del membrillo, no? Que ja sabem que és el moment ara mateix quan el membrillo maura,
0: uh-huh,
1: i ja arriba a maurar. Aquesta és una altra de les coses. Així que quan a la fi de setembre tornem a guardar la jaqueta perquè el sol, avui, per exemple, es dona molta calor una altra vegada, podem pensar que l'estiu no ha tornat realment. Simplement estem vivint un d'aixòs xicotets parèntesis càlids que caracteritzen la tardor mediterrània, la nostra tardor. Pot ser eixa que, precisament, la gràcia dels nostres estiuencs que ens permeten acomodar-nos poc a poc a aquest estiu, mentre el Mediterrani ens recorda que la tardor en el Llevant mai arriba de colp. Així que són cosetes nostres hay que disfrutar-les.
0: Que bé, quina meravella tindre este diccionari meteorològic i poder parlar d'aquestes coses tranquil·lament a la ràdio. Lluís Francesc, amic, que passes un bon cap de setmana en este estiuet de Sant Miquel i ja la setmana que ve tornarem a parlar. Una abraçada molt forta.
1: Supos, una abraçada molt forta a tots. Vinga, adéu.

0: Hoy por hoy Ontinyent by Dalbaida.
1: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: Jefe, ¿un nomikai?
3: ¿Un nomi qué?
2: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: Iniciativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleón 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleón 9, Xàtiva.
5: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar Subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
6: Vivim una era de canvis vertiginosos. Les empreses no trien el canvi, però sí com adaptar-se. L'Aliança de Ciutats Industrials torna per a parlar d'adaptació, polígons, geopolítica, cooperació i innovació social amb el suport dels ajuntaments de l'Olleria, Ontinyent i Bocairent. Contarem amb la participació de les empreses Vical Home, Euromoda i l'Urbel. I a més, ponents de referència com Amparo Tortosa, especialitzada en seguretat, terrorisme i política internacional, i Marian Cano, consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Inscriu-te a ciutatsindustrials.es.
0: Hoy por hoy Ontinyent by Dalbaida. Miguel Coy.
7: Migdia, 32 minuts. La sostenibilitat no es va inventar quan començarem a parlar de contenidors de colors, no. Molt abans que arribaren conceptes com l'economia circular als nostres pobles, ja es reutilitzava, es reparava i s'aprofitava pràcticament tot. Més que una consciència ecològica era sentit comú. I també necessitat, que sol ser una mestra prou convincent. Per què estic dient això? Doncs la resposta la trobareu en el següent reportatge amb Esteban Arroyo i Carmen Úbeda.
8: Avui visitem la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura d'Agullent, que acull fins al pròxim 14 d'octubre l'exposició Sostenibilitat Museus Quilòmetre Zero, una exposició que és itinerant, que pertany a la xarxa de museus etnològics locals de la Diputació de València. Estem amb l'alcalde d'Agullent, Pau Muñoz, i també amb el director de l'Etno, amb Joan Seguí. Joan, aquesta exposició, com hem dit, és itinerant, que una primera reflexió sobre l'exposició, què diries que qui la visite fins al 14 d'octubre, què és el que pot trobar en ella?
9: Bueno, sí, lo que hem pretès des de l'Etno Diputació de València i des dels museus que han col·laborat en la construcció d'aquesta exposició és fer una reflexió prou ampla sobre un tema en el que tots i totes avui tenim coses que dir, que és la sostenibilitat, és a dir, les maneres de viure en la nostra societat contemporània, un poquet controlades, en el sentit de que algo els hem de deixar als nostres fills, no? I el que fem ahir com a museu que es dedica a la cultura popular i en col·laboració amb altres museus que es dediquen a la cultura popular de la província és portar-ho a una reflexió a partir de lo que els nostres majors fan, sense saber que fan sostenibilitat, perquè ells no pensen en sostenibilitat, però diguem per connectar, diguem, aquests coneixements del passat, aquestes qüestions del passat en els punts de vista d'avui en dia, des d'un punt de vista de viure sense carregar-se el planeta, és el tema.
8: Pau, què significa per a Agullent acollir aquesta exposició i siguent un municipi que té un dels museus, un museu, el Museu Fariner, que pertany a la xarxa de museus de l'Etno?
10: Pues sí, la veritat que estem molt contents, no? Perquè creguem que el tema d'aquest museu, els museus itinerants, al final arriben a tots els llocs, poden arribar als pobles com nosaltres, no? I nosaltres el que fem és, pues, bueno, intentar visibilitzar tot el que és la nostra història, el nostre patrimoni, I bueno, també estem ara mateix en aquest, en el que és aquest museu, programant visites tant d'escolars com de l'escola d'adults i també del centre de dia, i com no també pues, intentar que gent del voltant de tota la comarca puguem veure i puguem vindre a visitar i veure tot el que se feia antes, com se feia, i no perdre pues, bueno, evidentment els arrels i tot el nostre patrimoni.
8: Si us pareix, anem a anar fent...

0: tradicionals, o per exemple també el recamanta, que en algunes localitats de la nostra província encara es fa, no?
1: Sí, bueno, la idea és anar connectant en este abans i ara, que caracteritza, diguem, el discurs que té l'etno i que comparteix en els museus locals com el que teniu així en Nagoyen, perquè si ho penseu bé, només discursar del passat sense connectar al present no té molt de sentit, no? Seria com veure una foto en blanc i negre i, bueno, pues, aleshores, per exemple, en este primer panell no tant es parla dels oficis, sinó de la dinàmica de reparació. La dinàmica de reparació els nostres majors la tenien superincorporada perquè hi havia esmolaors, per exemple. També és de veres que hi havia gent al nostre voltant que oferia la possibilitat de reparar. Avui això en bona mesura s'ha perdut. La gent jove, no tots ni totes, segur que hi ha gent que sí que és més conscient, però gasta una cosa quan es trenca la tira. Imagineu-se que hi haguera el reparador de mòbils anant pels pobles, vale? Això estaria guai, no? Perquè pues, consumim sense parar perquè ho tenim tot a l'abast. Això també té coses bones, com diu l'alcalde, és de veres el progrés no és només roí, no? Té moltes coses bones, però on s'han perdut. I generem una quantitat de deixalles que, clar, poden ser un problema, ja són un problema. Segur que l'alcalde coneix aquest tipus de qüestions de la gestió de deixalles problemàtica, que potser no volem ni parlar d'en ciutats més grans, no? I bueno, pues este primer panell, per exemple, va d'això. L'altre va sobre la qüestió de la gestió de l'àvia, que es feia d'una manera i ara es fa d'una manera més tecnificada. El problema no és la tecnificació en aquest cas, no? El problema és escampar el regadiu fins allí mig, impossibles, no? O sigui, que anem reflexionant en cada un dels panells sobre qüestions molt diferents però connectades per la sostenibilitat.
0: Seguim passejant i en diversos panells vegem els safarejos, no? Que així en Pau, així en Agullent encara en queden diversos llevadors.
2: Sí, tenim dos llevadors. De fet, també tenim el tema de les séquies, que també s'està regant a manta. El que passa que ara mateixa, pues, pel tema de la pluja, no? L'àvia pues, baixa molt poqueta del naixement de la Font Jordana, entonces pues, estan un poc limitats. Però sí que és de veres que això estem utilitzant tot. O sigui, els llauradors d'ací del nostre poble, a nivell, podríem dir, particular, sí que estan utilitzant les séquies. Entonces és una cosa que, bueno, estem mantenint, no? I ja el dic, tenim els dos llevadors, el llevador de dalt de la Font Jordana i el llevador de baix, i la veritat que els tenim mantenits i continuem en aquestes tradicions.
0: Seguim passejant. Recordem que aquesta exposició està a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura de Agullent. Treballs o elaboracions tradicionals per exemple, així a la comarca, doncs vegem per ahí com s'embogaven cadires, que en algunes localitats de la Vall d'Albaida, o fer cistelles o en vímet, en mimbre, són treballs que cada vegada es veuen menys, no? Desgraciadament.
1: Sí, anem a veure, tornaré a dir, com ha dit l'alcalde, el progrés, això ningú pot evitar, no és ruïna en si mateixa, val? La qüestió no és que hi haga progrés, que ha de hi haure progrés, això és bo per tots i per totes, la qüestió és que reflexionem sobre el progrés, aquesta és la diferència, i és el paper que la xarxa de museus col·laborativament vol fer, és ajudar a la gent d'Agullent, a la gent de tots els nostres pobles, a accedir a exposicions com esta, que el que plantegen són reflexions sobre el progrés. Ahí tenim, pues, una botija de fang i la forma contemporània en plàstic. Clar, la reflexió no és veure només la gràcia que té que reproduïsca la forma, sinó que la botella de fang el dura molts anys, el plàstic el tires, val? Pues el mateix en el tema de l'utilització de fibres, que és una cosa que malauradament s'ha perdut, perquè ara anem a l'IKEA i comprem allí les cadires que fa falta, però aquestes cadires de l'IKEA no ens duren com les cadires embogades que tenim des iaios a casa, que fa 70 o 80 anys que fem. Este és el tipus de reflexió, no és el progrés, és el progrés pensat, el que està darrere d'esta exposició, no? I el que insistís, aquesta pròpia exposició en si mateixa és un acte col·laboratiu, no l'ha fet l'etno independentment, l'ha fet en col·laboració amb els museus com el vostre, i això també és una altra qüestió de sostenibilitat, que és la sostenibilitat social, no? L'aspecte col·laboratiu que tenim quan treballem, i així en els pobles sabeu molt més de lo que saben en les ciutats, crec jo, si m'ho permeten, que és colze en colze, no? Per la bo i per la roïn, però moltes voltes per la bo.
0: Pau, quan es pot visitar, en quins horaris es pot visitar aquesta exposició ací a la Casa de Cultura?
2: Pues conforme bé ha dit, fins al 14 d'octubre, matí vesprada.

0: Entrem en la recta final del programa i esta sintonia ens anuncia que entrem de nou a la nostra escola de música amb el bo d'Ivan Lane. Ivan, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bones, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Pues estic de lujo, tio.
0: Estàs de lujo?
1: Estic a tope. Avui és divendres, esta nit toque en un per a mi dels millors locals que hi ha en Sant Joan d'Alacant.
0: Sí.
1: En el Rock Bar Frontera.
0: Molt bé.
1: I això sempre és una bona notícia.
0: A quina hora toques? Vinga, va, anem a fer la falta.
1: 12 i quart de la nit.
0: 12 i quart.
1: No, no. Sempre, sempre, a més clavat.
0: 12 i quart, eh?
1: Ahir comences 12 i quart, el rellotge d'allí,
0: sí,
1: que va 5 minuts davant. Quan ahir són 12 i 20, comences. Sort,
0: molt bé.
1: Sí, sí, tio, de veres, eh?
0: Que xulo.
1: No mos diuen res, nosaltres pugem a l'escenari i a tal hora per la música, ja. Ja,
0: pam. Ai, que bo, guai, que bo, que bo. Sí. Doncs ja tenim, ja sabeu, si no teniu pla esta nit, aneu a Sant Joan d'Alacant, que estarà...
1: Al Rock Bar Frontera, vinga.
0: Al Rock Bar Frontera, que estarà Ivan Lane en directe. Mm. Però avui no anem a parlar d'això, que ja hem parlat, sinó de què parlem a l'Escola de Música.
1: Avui parlem de Woodstock 69, tio.
0: Home, Woodstock 69. Mira, ahir una persona em va dir, Miguel... Bueno, vaig a dir el nom, Carmina, la bona de Carmina... va dir, quan poseu música, clar, està molt bé, però és molt moderneta, algo dels 60, 70... Mira, Woodstock, Carmina, Woodstock, va.
1: No, res, aquesta setmana passada vaig estar en Madrid actuant a la sala Jazzville,
0: sí,
1: val? I vaig dormir en casa dels meus cosins, Anna i Santi.
0: Molt bé.
1: I sempre que veig Anna, la meva cosina, me'n recordo de Janis Joplin, perquè la meva cosina canta molt, molt, molt bé.
0: Sí o què?
1: Molt bé, de veres, eh?
0: Sí. Anna Joplin.
1: Anna Joplin. És García, però podia ser
0: bueno,
1: Joplin.
0: Bueno, dona igual.
1: La qüestió és que al recordar la Janis vaig pensar, ostres, no hem fet ninguna escoleta de música parlant de Woodstock, tio.
0: Té raó.
1: Així és que avui és el dia.
0: Vinga, allà va, anem allà.
1: 57 anys i 40 dies fa que es va celebrar el festival de Woodstock,
0: massa bon adult.
1: Ho he contat, eh? L'any 69. No va ser només un festival de rock, no? Va ser una mescla de música, contracultura, política, joventut, drogues,
0: sí,
1: pacifisme, llibertat sexual, espiritualitat i una revolució cultural, al final, no?
0: Estic pensant tot, quina meravella, tot.
1: Esto, bueno, tot, quasi tot és bo, eh?
0: Quasi tot, quasi
1: bueno,
0: tot.
1: Bo. Recomanable en algun moment.
0: Exacte, fi, però... exacte. No, quasi tot no.
1: Però bo. Ara, quina apologia esta que estem fent.
0: No, vale. que no.
1: La part musical va ser, la veritat és que una autèntica bogeria.
0: Totalment d'acord.
1: Uns artistes de primeríssima fila, tots junts ahir en tres dies condensats, és brutal, eh? Hi ha prou que contar, eh? Així és que, si vols, anem parlant de cançons.
0: Vinga.
1: I artistes que van pujar a l'escenari d'aquest festival i anem intercalant informació, val?
0: Vinga, anem allà, però comencem.
1: Pues un dels 32 artistes i bandes que van tocar van ser estos.

0: tornada, tío.
1: Com m'agrada esta tornada, eh? És genial, tio. Superbonica.
0: Tu saps, no vull contar moltes coses perquè avui no tenim tant de temps, però jo esta cançó coneixia de band, eh? Però esta cançó va vindre a la meva vida molt tard, molt tard, fa 10 anys.
1: Ostres, sí.
0: 10, no. 10, 12, 13 anys. I va vindre per un grup que vaig conèixer, que són, eren xiquets de 20 anys, 21 anys.
1: No me digues.
0: Que fent una versió d'esta cançó.
1: Ostres,
0: que
1: tio.
0: Era un espectacle. Es deien, The Kojaks, ja no existeixen. Però brutal, tio.
1: Que raro ja, tan jovens, eh?
0: Tan jovens. Sí, sí, senyor.
1: M'encanta.
0: Sí, senyor. Totes doncs, coses.
1: Davant, res, van actuar eixe dissabte dia 16 de... d'agost. No res, Busto, que es va celebrar del 15 al 18, no? Uh-huh. I a una granja de Bethel, a New York, sí. Propietat d'un granger que es deia Max Yasgur.
0: Mira.
1: Que, per cert, aquest home no tenia res que veure amb la música, eh? Però quan va morir, la revista Rolling Stone li va dedicar un obituari a pàgina completa, que és una cosa super, super estranya, no?
0: Home, clar, però és que havia contribuït a la, a la contracultura i a tot.
1: Es va dir Busto com la localitat amb el mateix nom, que és on, anava, on estava pensat que anava a fer-se.
0: Sí.
1: Val? Però finalment, encara que es va fer a Bethel, no van canviar el nom, van deixar Busto. Es va anunciar amb la següent frase. 3 days of peace and music. O sea, 3 dies de pau i music, saps?
0: I music, també.
1: I música. A mi em falten 10 anys per a néixer, però vaja, que jo amb aquesta frase vaig segur, saps? També t'ho dic. Era una època molt, molt convulsa, no? Els EEUU, que dient, des de goma espuma,
0: sí,
1: recordes?
0: Sí, el susto.
1: Ja saps, el susto.
0: Sí.
1: La guerra de Vietnam, protestes contra el govern, moviments de perdre civils, revolució sexual, moviment hippie, feminista, psicodèlia, en fi, un còctel de luxe,
0: sí,
1: vaja.
0: Sí, senyor.
1: La gent jove tenia clar que no volia viure com vivien els seus pares. Això estava més clar que l'aigua, almenys sí. Que estava així.
0: Sí.
1: Esperaven reunir unes desenes de milers de persones, però van acudir quasi mig milió de persones.
0: Se'n va anar de les mans.
1: Però, vamos,
0: se'n va anar de les mans.
1: D'una manera...
0: Sí, sí, brutal.
1: Brutal.
0: Sí,
1: quasi mig milió que van tindre la tremenda sort d'escoltar temes com aquests que són ara.

0: tu escoltes este inici de cançó i penses en el moment...
1: El moment, està pensant el mateix.
0: I el context, i la psicodèlia, i els efectes secundaris...
1: Els viatges...
0: I els viatges, sí, sí, astrals sí, sí. I no astrals... I clar, té tot el sentit del món.
1: Clar que sí, imagina com era.
0: Què estem escoltant, amic?
1: Estem escoltant el grandíssim Santana, supermític, amb el seu Soul Sacrifice. És un dels vídeos i temes més coneguts de Woodstock. Si busqueu el sí. Soul Sacrifice, vos apareix en seguida.
0: Apareix,
1: està molt guai, molt jove, el veus ahí, tot gent... Bueno, en fi, és per a voreu, eh? Sí, sí. Pues bueno, ja saps que tota sola molt hippie, que lo hippie és gratis, te ho diguessin entre cometes, aunque la gent no mos veu, fa les cometes, però per a aquest festival, vamos, res, no es va pensar com a gratuït, en absolut. El festival valia diners, el que passa és que va anar tantíssima gent que el sistema va col·lapsar, no? Les carreteres fins a Vete les van bloquejar, la gent no arribava a l'hora, de fet van haver músics que no van arribar a l'hora del seu bolo, pa flipar. Esperàvem molt més públic i, clar, van començar a arribar cotxes, busos, caravanes, autoestopistes de tots els llocs.
0: És increïble.
1: Ja dos dies abans, sí. Dimecres 13, hi havia 60.000 persones al voltant de recinte. O sigui, que havia vindre.
0: En una època en què no existien les xarxes socials, ni
1: imagina't,
0: que no, saps? Hem quedat per Twitter, no.
1: Efectivament. No podien controlar tal quantitat de gent, no? Així que el festival es va convertir en gratuït. Perquè la valla que separava realment era una continuació de la gent que hi estava dins. O sigui, és que és brutal.
0: Sí, senyor.
1: Si ho penses d'aquesta manera, dius, hòstia, és que és un mar de gent. No compres l'entrada i t'has d'escoltar meravelles com esta que sona, que això és la bomba.

0: I què dius ara després d'això?
1: Buah, és que este és per quedar-se escoltant hasta que s'acabi el programa, si me falta.
0: Què dius ara després d'això,
1: tio? M'encanta Joe Cocker, tio.
0: Joe Cocker.
1: Hi ha una versió d'esta cançó. Tu recordes un programa que hi havia amb Movistar que feien com... En este cas era el de Leiva. Leiva, com que s'havia mort, i els amics anaven, diguem,
0: a l'enterro,
1: val?
0: A l'enterro, sí.
1: Quan acaba aquest programa feien una cançó conjunta a tots.
0: I era esta.
1: I era este cantant Tarque i Xoel.
0: Tarque i Xoel.
1: I Xoel.
0: Mare Déu.
1: És brutal.
2: Jo me recorde, mare.
1: Però els coros són Juancho, Iván Ferreiro, o sea, brutal.
0: Sí, sí, que no sé que el meu cosí, saps?
1: Exactament.
0: És la teua cosina i tu, que el canteu bé, però jo no.
1: Si el podeu buscar per internet, lo mateix. Que bo, tio. Jo crec que és brutal, tant que canten això.
0: Quina horroritat.
1: Bueno, versió dels Beatles, ja ho saps, però vamos, molt canviada. Jo li tinc molta estima a la dels Beatles, però és que esta versió és una autèntica barbaritat.
0: Sí, totalment.
1: I Joe Cocker era una bèstia parda, tio, que n'hi hauria que voler allí, saps? Bueno, bé, tornem a lo de Bustoquí. No era prou tindre moltíssima gent de més al festi, no? Sense pagar, tot col·lapsat, que damunt va i plou, tio. És quan l'escena està de... Què més puede pasar, no?
0: Pues, pues,
1: o dir que si pot que fica a ploure, pam,
0: exacte,
1: no?
0: Pues plou.
1: Pues va a ploure i no poc, eh? Aleshores, molta aigua, terra, què passa? Fang a muntó. Així que la pista de ball era un fangar i, clar, milers de persones que dormien als cotxes, baix de les lones, tendes de campanya, directament a terra, no? En fi, imagina el desastre, però... Però i què, tio?
0: Home,
1: el festival
0: són hippies.
1: Va continuar, tio.

0: com no va continuar.
1: Hosti, brutal, com patir ben mal, saps? Si la paguen, això és carrera, tot això paguen la musiqueta. I va continuar escoltant temes de bandes superpunteres del moment, com aquest Who Stopped the Rain de la Creedence que sonava.

0: Clear Water Revival Mine.
1: O sigui, que bons, eh?
0: Que bons.
1: La primera banda que van contratar el Pere Bustoc.
0: Esta?
1: La primera, la
0: sí. Mira, no ho sabia això.
1: Perquè van acabar tocant a les 3 del matí degut a retrasos de l'horari.
0: Home, no mal.
1: No estava, brutal. Tu t'imagines com seria la convivència allí, tio, varios dies a tot eixam bien, no? Molta gent en condicions molt precàries, tio, perquè imagina, compartixes tot, no? El rotllo i la Paula compartixes, però aigua, menjar, drogues, música... Vamos, refugis de descans tot, tota l'hora, tio.
0: Estava pensant en un campament d'estiu quan era xicotet, però no, clar, no, hi ha, hi ha elements que no hi havia.
1: Això seria un luxe,
0: un luxe,
1: tio.
0: Exacte. Què més?
1: Després a mi, mira, és un moment des que m'hagués encantat estar allí. Este, Joe Cocker i la que ve ara.
0: Sí.
1: La banda que anem a escoltar a continuació estava en un dels seus millors moments, no? Supermític veure a Peter Townsend destrossant la seva guitarra.
0: Ust.
1: Ja saps qui són, no? Apareixen The Who i la gent es tornava boig escoltant este temazo.

0: que tu pots parlar de Woodstock, però quan escoltes els grups, les cançons que podien sonar o que sonaren, no que podien, sinó que sonaren, en aquell moment dius, ostres, és que...
1: És brutal.
0: Entenc moltes coses.
1: Clar, que és que és una absoluta
0: contextualitza, bogeria. Contextualitza de veritat tot
1: clar, el que va passar allà. Per això és el que és, o sea...
0: Sí, sí.
1: Bueno, és molt estrany que Woodstock no acabara en un autèntic desastre o tragèdia, però mira, tio, es va convertir en tot el contrari. Sí que hi va haver una mort per sobredosis, ah. També, pues, jo crec que és el mínim que podia passar.
0: Home, més de mig milió de persones...
1: Després de tot el que havia passat, fang, sí, sense condicions...
0: Peace and love i tot això, sí, sí.
1: Flipa. Doncs pues no res, és un dels esdeveniments culturals més importants del segle passat i per això estem parlant d'ell, no? Mm. Ens deixem un fum d'artistes impressionants que no caben tots, però farem una segon part perquè
0: farem,
1: això s'hi convenix,
0: ho farem,
1: eh?
0: Sí, senyor.
1: I així que si vols es despedim ja, com tenim menys temps, d'un artista que he comentat a l'inici de la sessió,
0: sí,
1: que és la gran Janis Joplin.
0: Ah, i que la teua cocina, Anna, home,
1: cocina,
0: sí, clar.
1: Sí,
0: no tinc cançó de la teua cocina, sí.
1: Enorme personalitat, no?, i una veu meravellosa desgarrada amb un registre molt impressionant, oh, no?, un sí, dels sí, iconos del rock, del blues i del soul. Si vols la gaudim directament, ja està, tio.
0: Janis Joplin. Toca despedir. Gràcies, Ivan Lane.
1: Moltíssimes gràcies.
0: La setmana que ve, molt més, una altra escoleta de música. Toca dir el que tens que dir, per favor.
1: Sigueu bones persones.
0: Molt bé! Bon cap de setmana! Bon cap de setmana!

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici al nostre ser deportiu, ara sí, a Ràdio Ontinyenta, sí, a la SER, en aquesta jornada de divendres. Avui canviem la graella, canviem de format, perquè anem a fer diverses cosetes. Us anem a contar l'agenda del cap de setmana, per descomptat, però anem a fer la prèvia de l'Ontinyent. Anem a saludar a un jugador i també a l'entrenador rival. Ens acompanyarà en el programa l'entrenador del Bunyol. Anem a poder escoltar que ens conta el míster de cara a aquest partit diumenge 6 de la vesprada, Clariano, on tinguem 1931 Bunyol. Escoltarem les prèvies, com no, dels equips de la nostra comarca, farem un repàs d'horaris i posarem el focus en eixa informació d'actualitat a nivell esportiu de la Vall d'Albaida. Recordar-los, 3 i 20, no s'obliden, programa carregaet, i damunt divendres, eh? Quina alegria. Us espero, eh? Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, abans de tot, anem a fer un poquet de canvi de format pel que fa a ser deportivos del divendres. Bueno, ens anem a centrar en l'Ontinyent 1971. Estaven, veníem escoltant d'entrevistes a jugadors, a futbolistes d'aquest equip, però en aquest cas anem a tractar de que cada divendres l'entrenador o un representant de l'equip rival, siga quien siga, ens acompanya al nostre programa. Avui, per exemple, anem a tindre l'entrenador del Buñol, Alejandro San Isidro. En aquesta prèvia que anem a fer de l'enfrontament que disputaran tant Ontinyent 1931 com Buñol este diumenge a les 6 de la vesprada al Clariano. Després escoltarem a Rubén Sanz, l'entrenador. Escoltarem també a Alejandro San Isidro i pot ser que escoltem a un altre jugador. En una estoneta ho descobrim, Ho descobrim. Bueno, la Geneta juga a casa, davant l'Hèrcules B, també partit complicat. Escoltarem a Pablo Carbonell, per a que es conte com estan les coses, l'entrenador de la Geneta Unió Esportiva, el Prepa. Però, per altra banda, vull posar el focus en qüestions importants pel que fa al futbol Vall d'Albaidí, i és que, bueno, clar, està que el Benigànim es juga moltes coses este cap de setmana. Vol aconseguir aquesta segona victòria consecutiva. El Llutxent vol conquerir els arcs, fet que faria que continuara amb la imbatibilitat en la temporada i guanyar a un equip que s'ha reforçat tan bé i que està traient tan bon nivell, doncs podria deixar-nos les coses un poquet clares de l'equip que tenim al capdavant de la primera valenciana, grup tercer. De l'Olleria i del Deportivo Ontinyent, l'únic que us puc dir és que la victòria és necessària, sí o sí, ja fa falta. Deportivo Ontinyent ha perdut tot. L'Olleria va aconseguir el primer empat de la temporada la setmana passada davant el Condestano. Fa falta reaccionar, i el Bocairent debuta en casa en la segona valenciana davant l'Olimpiakos d'Alcàsser. És a dir, que tenim absolutament de tot. Bueno, farem la prèvia, escoltarem a tots els entrenadors i tancarem contant-los aquesta agendeta que tenim poliesportiva al llarg del cada setmana amb tots aquests esdeveniments que us contava a l'inici del programa. Agafem aire i anem amb la prèvia.
2: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
3: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres, alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: Comencem aquestes prèvies en la tercera federació en el grup 6è, on dona inicia la jornada un Villarreal fe llevant bé demà a les 12 del migdia. El d'Ense ve Torrent, 4 de la vesprada, Espanyol de Sant Vicent a 0-5. I a la mateixa hora la Geneta rep l'Hèrcules ve en el Regit. Posteriorment escoltarem la prèvia de Pablo Carbonell, entrenador de la Geneta. Per altra banda, diumenge tenim un Torrevieja-Soneja, Atlètic Club Torrellano-Baiduixó, amb dos partits a les 11:30 del matí. 5:30 de la vesprada, Utiel-Roda, i 6 de la vesprada, dos enfrontaments que tanquen la jornada de competició, la jornada número 4, un Crevillente Deportivo Atlético Saguntino i Ontinyent 1931 Bunyol. Recorde, pel que fa a la classificació, líder el Villarreal C amb ple de victòries, 9 punts de 9. Torrent segon, Baiduixó tercer amb 2 amb 7 punts. Amb 5 punts tenim el Crevillente Deportivo, el pròxim rival de l'Ontinyent, que és el Bunyol, i l'Eldense B, que tanca eixos espais, que marca el llindar entre els espais de play-off i els espais de permanència, ja està. Així n'ha de clar. L'Ontinyent 1961 ocupa la posició número 13, la Geneta la número 15, i el seu rival, que és l'Hèrcules B, es troba en la 7a posició, amb un total de 4 punts. Així estan les coses per aquesta jornada número 4 per als equips de la Vall d'Albaida, i toca centrar-nos en l'Ontinyent 1931 i en tot el que ve al llarg dels pròxims dies. El que ve és que avui té entrenament el conjunt de Rubén Sanz per a començar a detallar, no?, quin va ser el pla de partit de cara a aquest diumenge, a perfilar cosetes, a clavar conceptes i a tractar de furgar en la ferida, no?, del Bunyol. Un equip que vull recordar-los que, pel que fa als enfrontaments directes, la temporada passada el Beltrán Bagen a l'Ontinyent va guanyar 1-3, i, per altra banda, en el Clariano, el conjunt, anteriorment dirigit per Roberto Bassas, es va imposar, però a la mínima 1-0, davant aquest conjunt. Un conjunt que continua dirigint Alejandro San Isidro i que la temporada passada va fer una campanya espectacular. Recorden que era nouvingut en la categoria i que a hores d'ara suma una victòria i dos empats consecutius. Cal dir-ho, és un equip que està en ratxa i és un equip bo. És un equip que va donar molta, molta lluita. I bueno, i sa lluita, me van a dir, pesat, però lo del baló parat és una realitat. Jo tinc ganes d'arribar el diumenge i que a baló parat no es patisca. Tinc ganes. A veure, si fan una bona centrada, fan un vot espectacular qualsevol dels jugadors del Bunyol, doncs ens assentos de la tribuna i aplaudim. No hi ha més. Però que no es passe el que es va passar contra el Roda, contra el Saguntino i contra el Llevant B. Perquè s'ha parat en tres partits. Contra el Roda, contra el Saguntino i contra el Llevant B. Contra Saguntino, per sort, no es van clavar gol. Però van estar a res, a una ungla del dit. I damunt del menudet. Bueno, crec que cal ser conscients de que anem a donar inici a la jornada número 4. Que ens falta mogolló de ritme. Que podria estar perfectament en un 60% del ritme total que pot aconseguir un equip com aquest, que crec que ha demostrat, i sobretot en aquest partit davant del Saguntino, que té armes suficients per a fer perill en l'àrea. Té armes suficients, però este és un test complicat, el del Clariano, perquè pel que es veu i pel que estem veient a principi de temporada, fora de casa es va costar. Ara per ara dic, després mai es sap el que pot passar. Però a hores d'ara necessitem que ixe fort i del Clariano des de la jornada 1 sigui una realitat. Ho van complir davant del Saguntino i hi ha que complir-ho este diumenge contra el Roda, contra el Bunyol, disculpen. No hi ha més. No hi ha més. Si volem fer coses grans, si volem l'objectiu de 40, 41, 42 punts, que Wigan, és la permanència, el Clariano té que ser un fortí. No hi ha més. No hi ha més. Més clara aigua. Més clara aigua. Confiança plena en un equip que ha demostrat moltes coses. Ha demostrat moltes coses. Però el que té que demostrar és que, ostres, tenen que donar a l'afició, que hòstia, disculpen la paraulota, però vaya tela, l'ambientazo que va viure davant del Saguntino, i té tota la pinta de que es va repetir, i damunt no va fer tanta calor perquè es veu. Pareix que no plou, Estic mirant el mòbil ara mateixa per si hi haguera algun pronòstic de mal oratge per al diumenge, però sincerament jo veig motius suficients per a aconseguir les coses. Mira, baixen les temperatures i van a fer núvols. No plou. Més clara aigua per a baixar el clariano, per favor. Més clara aigua. I per a continuar aconseguint abonaments. Que l'afició és un fonament importantíssim per al club. Importantíssim. Ho saben? Importantíssim. Ho recalque. De la part futbolística, crec que va ser un partit on l'Ontinyent va tindre molt de protagonisme amb el baló i és algo que no ha passat al llarg de tota la temporada. Ens hem enfrontat contra rivals que han volgut jugar de tu a tu, que han volgut també mantindre la posició. Nosaltres crec que en este partit anem a tindre la majoria de la mateixa. No obstant això, hi ha que saber votar bé a les pressions, cal estar bé darrere, juntets, no concedir cap tipus d'errada, és importantíssim. I com no, si la tinguem en l'àrea, acertar-la. Eficàcia. Una paraula que es pronuncia molt ràpid però que és importantíssima en el futbol. I més en aquesta divisió on ja veuen els resultats que us conté cada dilluns. Igualta màxima. Bueno, anem a escoltar ja les paraules del míster de Rubén Sanz, que això ens ha contat en la prèvia. Escoltem les paraules de l'entrenador.
0: Bueno, el equipo al final se fue jodido, ¿no? Porque hicimos bastantes cosas bien. Creo que hubo media hora, sobre todo en la segunda parte, que se vio un equipo dinámico, un equipo con energía. No pudimos hacer ese gol del empate y al final, bueno, nos venimos con cero puntos de allí de Levante, pero con una sensación de que la segunda parte fue buena. Bueno, al final, como he dicho ya tres o cuatro veces, cuando encajas en balón parado tan pronto te penaliza mucho. Y bueno, pues tenemos que hacer hincapié en esas acciones que al final nos están costando en los 10-15 primeros minutos goles a balón parado. Bueno, la semana es una semana tipo, igual, ya te digo, haciendo hincapié en varios aspectos que al final pues creo que nos están marcando la diferencia y bueno, el equipo sigue con energía, sigue con ganas, al final aquí vamos a intentar hacernos muy fuertes, sobre todo en casa, y ya te digo, al final sí es verdad que no te vienes sin ningún punto, pero podías haber tenido o tuviste opciones para poder empatar. Bueno, al final hemos trabajado muchas cosas, al final hemos trabajado lo que creemos que nos va a hacer estar más cerca de ganar o por lo menos pues una idea que nos lleve a ganar y eso es lo que seguimos trabajando. Bueno, al final esas situaciones de generar ventajas en el último tercio, creo que nos costó un poquito, a diferencia de Saguntino, el generar ocasiones y bueno, pues en ese momento con balón creo que tenemos que hacer un poquito más de hincapié, pero al final es un equipo que está en construcción y todavía nos queda mucho para ser el Ontinyent que tenemos que ser. Pueden ser titular todos y Chimo, pues veremos a ver si llega para jugar o no. Al final sabemos lo que hace Buñol, sabemos el equipo que es, e intentaremos hacer muchas cosas bien para poder ganar y para poder llevarnos la victoria aquí en casa. Bueno, creo que por la pregunta que me hace, no habéis visto a Buñol. Buñol es un equipo que sí es verdad que tiene momentos que a lo mejor está replegado, pero también es un equipo valiente, es un equipo que hace muchas cosas bien, por eso todavía no le han ganado y bueno, veremos a ver qué imagen y qué idea, con qué idea vienen aquí al Clarián. Bueno, a nosotros un ambiente como el de Saguntino nos da la vida, ¿no? Porque al final nos empuja, nos ayuda a seguir creyendo y a pesar de vayamos ganando, perdiendo o empatando, te empuja hasta a que te lo creas hasta el final.
1: Preguntes enviades per aquesta casa i respostes per l'entrenador de l'Ontinyent 1971 de Rubén Sanz. Doncs tant de bo podrem haver vist al Buñol jugar, no? Faltaria més, tenim un poquet la consciència i el record del que va ser la temporada passada on es van guanyar els dos partits i tant de bo es pot aconseguir també i la nova victòria en el Clariano. Jo encantat, vaig a dir una cosa, no m'ho he presat mal, però ja, si em passen un vídeo dels altres equips o el que siga, jo encantat, jo em veig els partits, que els analitzes si fa falta. No en tanta qualitat, faltaria més, però bueno, que també ho fem. Però bueno, no hem vist el Buñol, en ganes de veure-lo el diumenge. Pel que fa a l'11, de Chimo, pues ara, esperant un poc quina és l'evolució, sobretot de cara a demà, que serà quan ja comença la pròpia entrenadora a decidir quina va ser la convocatòria que va durar a terme de cara a aquest enfrontament amb un descart, si no n'hi ha un altre lesionat. Esperem que Juanmi continuï en porteria, carrilers per a Trujillo i Jorge Ruiz, i en I com a centrals tindrem a David Micó, Iñaki Pardo i Jorge García. Per altra banda, en el mig de del camp, com a enganxes, com a pivots, tindrem a Pulsera i Andreu Serrano. Banda dreta, mig del camp, aproximadament per a Juanan. Esquerra per a Antonio Moreno i davant estarà Roz. Possibles entrades en el 11, la d'Osoro, que va ser titular davant el Llevant B, i la de Pau Sánchez, que també va ser titular davant l'equip del Llevant, davant el partit, en el partit, disculpen, davant el Llevant B. L'únic canvi que pot haver és que Jorge Ruiz no entre i que passi Jorge García de nou a la banda i que Pau Sánchez entre com a titular, o si no, com us he comentat anteriorment. Bueno, partit complicat per a l'Ontinyent 1931. Davant tindrà a un rival complicadíssim, del qual parlem ja.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín. One more time.
1: I com us contava a l'inici de Ser Deportivo Ontinyent La Vall d'Albaida, avui canviem un poc el que és el format de cada divendres d'esta jornada on solem parlar de tot el que va passar el cap de setmana, de les prèvies, i en aquest cas, com us esmentava, continuem parlant d'aquest enfrontament diumenge 6 de la vesprada al Clariano entre l'Ontinyent 1931 i el Bunyol. Bueno, fem parada en l'equip valencià, en l'equip visitant d'aquest diumenge, perquè el Bunyol a hores d'ara ocupa la posició número 5 amb un total de 5 punts de 3 partits jugats, una victòria, recorden, davant la Geneta per 2-1 i 2 empats, 0-0 davant el Llevant B a la Ciutat Esportiva i un 1-1 com a últim resultat front a l'Eldense.

0: Domingo, muchísimas gracias por atendernos, Alejandro.
1: Nada, gracias a vosotros y como te he dicho anteriormente, cualquier cosa que necesitéis me tenéis a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana.
1: Igualmente.
0: Acaben de escoltar les paraules del míster del conjunt visitant, del conjunt que arribarà este diumenge al Clarion per tractar d'aconseguir els tres punts. Des d'ací esperem que no, faltaria més, però reiterem ixa sort per al conjunt de Buñol, que vull recordar que va fer una temporada espectacular i que enguany també està marcant un inici de temporada molt, molt correcte. Bueno, ja us contava al principi d'este Ser Deportivo Sontinyà en la Vall d'Albaida que anem a fer un canvi de ritme, un canvi de programa, de format, podem dir, de graella. I és que ara el que es toca és parlar amb un dels integrants del conjunt ontinyentí, amb un jugador del planter de l'Ontinyent 1931 que està quallant un bon inici de temporada. La veritat, ja saben que és un jugador que és molt polivalent. Solem veure-lo tant en la defensa, sobretot en la part de l'esquerra com de lateral esquerra, però a la vegada es dona molta qualitat, molt de criteri amb el valor i també una garra brutal quan tenim que agachar-nos, apretar i, com no, defendre en els partits que es queden. Bueno, avui parlarà amb el bo de Jorge García, que ens va contar un poc les sensacions i, com no, com estan les coses per allí, per Clariano i pel vestuari. Jorge, què tal? Crac, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Tomàs. Molt bé, la veritat.
0: Molt bé, ens alegrem moltíssim. Com es nota aquest divendres, eh? Menú canvi, eh? Si t'haguera saludat el dilluns, seria molt diferent, tio. Com esteu, en primer lloc? Com estàs tu personalment? Com et trobes?
2: Bueno, jo em trobo molt còmode, la veritat. I la plantilla, pues, al final, creu molt en el treball. És de veres que esta setmana necessitem treure's tres punts. Sí. A casa tenim que ser forts. I la setmana que ve també vindrà altre partit a casa. Sí. I res, de tractar de fer-se forts així i fora, pues, començar a puntuar també.
0: Bueno, la primera pregunta que em ve al cap és sobretot el canvi de paradigma, podem arribar a dir-ho des del vestuari, des de la normalitat, per dir-ho d'una forma, de l'Ontinyent 1961. Ha estat un any de molts canvis, de cares noves, sobretot de cares noves, més que de renovacions. Tu continues en ixe bloc que ha volgut reafirmar el bo del teu entrenador, de Rubén Sanz. Com està sent este treball? Com està sent ixe treball d'equip, de fer una pinya? Com estem a altres altures en el vestuari, Jorge?
2: Pues el vestuari està molt unit, la veritat que està molt unit. Hem creat un grup espectacular. No, jo no tinc ningú tipus de problema ni res de què dir de ningú i em pareix, la veritat, un any que es poden fer coses molt grans.
0: Ostres, ens il·lusiona aquestes últimes paraules, la veritat. Jorge, tu també vull preguntar-te un poquet per el que és com el sistema de joc que juguem, estem jugant en 5 darrere, que és una formació pel que fa sobretot a la zona de darrere, que per exemple amb el míster de l'any passat, amb Roberto Bas, ja utilitzàveu. Estàs còmode amb aquest sistema, jugant de carriler, te veiem prou còmode, la veritat, i te veiem prou compacte durant aquests primers 3 partits de la temporada, Jorge.
2: Sí, al final jo soc un jugador que, per exemple, necessita confiança de part de... Sí. De, pues, això, del cos tècnic i tal, i plantilla, evidentment. I sí, estic molt còmode i el plantejament per a mi és perfecte. L'únic que, pues, això, n'hi ha que treballar, n'hi ha que, que com tu dius, a vegades sentar i fer força i tirar de garra. Exacte. Però bueno, n'hi ha que tirar sobal.
0: Coses que s'arreglen, millor dit, amb treball. No hi ha més, la veritat. Jorge, durant aquestes dues jornades que hem jugat com a visitant, que han sigut les dues derrotes, tant el partit en Vila-real davant el Roda, davant el partit davant el Llevant B, què creus que ens ha faltat?
2: Jo diria que més que ens ha faltat és el que ens ha penalitzat. Sí. Que és, en este cas, el valor parat no hem estat acertats ni correctes en defensa ni en atac tampoc. I al final és una categoria que quan perdones i sí, a tu no el perdonen, el més normal és que no t'endugues 3 punts.
0: Totalment, és algo que hem vist, però vaig dir-te una cosa. Jo, pel que vaig veure en el partit davant del Saguntino, és que què vols que et diga, davant d'un dels cocos de la Lliga, amb vice ambientazo i amb vice nivell que van traure per a poder aconseguir els 3 punts, perquè no somniar en el partit d'este diumenge. Suposo que vamos a moltes ganes, no?, de que arribi aquest dia i retrobar-se amb el Clariano, que sincerament va presentar un ambient espectacular fa dues setmanes.
2: Sí, sí, per supost. I ja que has obert tu el tema, m'agradaria dir que necessitem això, que l'afició estiga junts a nosaltres i que siguin fent-ho com ho fan, perquè per a nosaltres és molt important. Ens dona la vida.
0: Totalment. Com veus el partit davant del Bunyol? Complicat segur, eh? Menut rival mos ha tocat també. Menut d'inici de Lliga, millor dit.
2: Sí, al final jo crec que tots els equips venen a competir, a fer el seu partit, però nosaltres treballem tota la setmana per veure què podem fer, què no podem fer, i l'objectiu, pues, està clar. En casa, damunt, endur-se els 3 punts, siga com siga. Mm.
0: Jorge, crack, un plaer parlar amb tu i res, molta sort per al diumenge. Ens veiem.
2: Moltes gràcies, Tomàs. Un plaer. Adeu.
3: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
4: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
3: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
4: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
3: O sea, que no es un regalo.
4: Es una publicidad que dura todo el año.
5: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. com o al teléfono y WhatsApp 637 720 019, 637 720 019. Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
6: Ella ya, ella ya, ella ya, ella ya, ella ya.
5: Tomás Marín.
0: Ens resten aproximadament 10 minuts per a finalitzar el nostre Ser Deportivo Ontinyent, la Vall d'Albaida, i cal fer un repàs a tot el que ens queda de cara al cap de setmana. Continuem en la tercera federació, grup 6è, on la Geneta rep demà a les 5 de la vesprada l'Hércules B. L'equip de Pablo Carbonell ha aconseguit un empat, o va fer davant l'Eldense B, 0-0. Però cal aconseguir la victòria, cal aconseguir-la. Cal canviar la dinàmica. També vam aconseguir un gran empat davant el Torrent, recorden, la setmana passada, 1-1. El Regit té que ser un fortí, cal aconseguir la victòria, i davant l'Hércules B podrien fer-se grans coses. Un Hércules B que, per cert, ha donat inici a la Lliga amb un gran rendiment, amb 4 punts, amb una victòria, un empat i una derrota. Saludem ja l'entrenador de la Geneta, Pablo Carbonell. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Tomás. Pues sí, así es. Este fin de semana volvemos a jugar en casa, volvemos a jugar en el Regit. Tenemos muchas ganas de volver a jugar en nuestro campo y mejorar la última actuación que tuvimos aquí. Y nada, nuestra idea es hacer bueno el punto que conseguimos en Torrent, y eso solo se consigue con los 3 puntos. La semana de entrenamientos ha sido muy buena, la plantilla está disponible, la plantilla está con ganas de demostrar, y es lo que vamos a intentar. Sabemos que va a ser un partido complicado, es un filial, son gente muy joven, gente muy dinámica, muy rápida, con mucha calidad, pero bueno, también nosotros pensamos que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de ganar, y de eso se trata. Vamos a intentar hacer el mayor número posible de cosas bien, estar muy muy seguros atrás para no cometer ningún error, que ningún detalle nos perjudique, y poder llevarnos los 3 puntos, que es el objetivo prioritario, el sumar ya de 3.
0: La major de les sorts per a la Geneta. Passem ja a la Lliga Comunitat Grup Sud, on ja tenim un resultat. Tavernes de la Valldigna, 1-2. Demà tenim un Almoradí i el Berixos de Mart, i ja tots els partits seran al llarg del pròxim diumenge, disculpen. Contar-los que el Redovan rep el Benigànim a les 11:30 del matí diumenge. Tenim un Rayo Vence Benidorm, Xavi a Tàder, Independent Alicante Alcira, Gandia Santa Pola i Novelda Unión Cable World Olímpic de Xàtiva. El Benigànim, recorden que està 7è, amb una victòria, un empat i una derrota en 3 partits. 4 punts per a l'equip de José Manuel Rueda. En la Lliga Autonòmica Valenta, primer partit sense estar present Carlos Ferrero com a entrenador, les xiques del Deportivo Ontinyent es desplaçaran fins a Altavix per a jugar davant l'Elx C, diumenge a les 12 del migdia. El Deportivo Ontinyent femení ocupa la posició número 10 de la classificació després de guanyar a la Unió Femenina Manises en eixa primera victòria de de la temporada, la major de les sorts per a les xiques del Deportivo Ontinyent femení. A veure si la setmana que ve podem conèixer ja el nou nom de l'entrenador o entrenadora del conjunt ontinyentí. A la primera valenciana, grup tercer, comencem contant els partits que tenim demà, un Algemesí Catarroja, Vall dels Alcalans Muro, i a les 6 de la vesprada un partidàs en els arcs, l'Alcúdia Llutxent. Gran partida. Diumenge, contestant el Racing d'Algemesí, 5 i mig de la vesprada, Carcaixent Deportivo Ontinyent. Visita complicada al 4 camins del Carcaixent per al conjunt ontinyentí. Promesa sueca Llosso, i a les 6 de la vesprada, la Font d'en Carròs, l'Olleria, també desplaçament complicat. Tanca la jornada un Oliva Enguera en el Morer. Recordar-los que el Llutxent és líder, s'enfronta al tercer classificat amb 7 punts. Per altra banda, l'Olleria és penúltim, amb un punt, QR és el Deportivo Ontinyent. L'Olleria s'enfronta a l'equip que ocupa la posició número 5 i el Deportivo Ontinyent al 7è classificat. Comencem per l'equip Rabosut, per l'equip de la Plana. Aquesta és la prèvia de Roberto Carlos, entrenador del Llutxent. Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada, Tomàs. Doncs esta setmana juguem demà a les 6 contra l'Alcúdia en el camp dels Arcs, un partit que normalment ja és complicat. Pues les dificultats ja augmenten esta setmana per a nosaltres, ja que el partit contra el Carcaixent pues em va deixar un poc mermat i bueno, sí que tenim 4 baixes definitives i 2 que esta vesprada en l'últim entrenament de la setmana pues veurem si estan disponibles per a jugar uns minuts o per a quedar-se en el en la banqueta, no, o inclús en casa. Per tant, veurem esta vesprada. Som optimistes en aquest aspecte, creiem que els dos jugadors podran estar. I res, tractarem de traure les nostres armes, jugarem el partit de tu a tu segurament, i res, veurem si podem traure algo positiu en aquest difícil recinte, no? Res, un abraç i parlem la setmana que ve. Moltes gràcies.
0: I ens anem ja al partit que jugarà l'Olleria. Recorden, diumenge 6 de la vesprada, la Font d'en Carròs, també partit complicat. Volem la primera victòria. José Enrique Lluch és l'entrenador.
9: Buenas tardes, Tomás. Nos afrontamos un partido difícil en un campo complicado como es el de la Font, ante un equipo que está invicto, que lleva 5 puntos y que está dando buenas sensaciones. Bueno, nosotros tenemos que mirarnos el trabajo que estamos realizando, seguir creciendo como estamos viendo en los últimos partidos e intentar ir allí con la máxima ilusión de intentar obtener los 3 puntos. Al final creo que tenemos claro dónde vamos y nada, vamos a ver si somos capaces de seguir compitiendo en primer lugar como en los últimos partidos y en segundo lugar a ver si somos capaces de conseguir una victoria importante.
0: Segona valenciana, grup 5è, parada en l'equip del Bocairen, que debuta a casa en aquesta segona valenciana en la jornada número 2. Rebenta este diumenge a les 6 de la vesprada l'Olympiacos Alcàsser. Es preveu un ambient espectacular en el municipal de Bocairen. Miquel Úbeda és l'entrenador.
7: Bueno, pues después del empat agut que vam aconseguir en Benetússer, en un partit en el que la primera part no vam competir massa bé, però la segona part que vam millorar molt i que vam deixar 2 punts. Esta setmana debutem en casa, debutem contra l'Olympiacos Alcàsser, un partit en casa que serà molt especial perquè és el primer partit en casa des de que vam acabar la Lliga i bueno, esperem que la gent vingui al camp, que vingui a animar-nos i treure la millor versió. Crec que l'empat que vam treure en Benetússer le poden fer bo guanyant d'aquest partit i bueno, jo sé que l'equip està molt, molt conscienciat, està amb moltes ganes, sabent que té la responsabilitat de fer un bon paper davant de la seva gent, també després del xasco de la Copa contra el Banyarès. Estic segur que la gent respondrà, que vindrà a animar-nos i que farem un bon partit. Ara, hem de ser més efectius, òbviament, que el dia de Benetússer, si no seria impossible, però recuperem peces importants també de cara a aquest partit i crec que podrem aconseguir un bon resultat. Moltes gràcies.
0: Per cert, donem l'enhorabona al Bocairent i al seu juvenil que rebran un guardó especial demà en la gala de l'esport de Bocairent. Ens anem a la tercera valenciana, a eixe grup número 10, on tenim diversos equips de la nostra comarca que van a tindre que lluitar de valent per aconseguir punts en aquesta nova jornada de competició. La Yelo debuta en lliga davant la Font de la Figuera. Demà a les 5 de la vesprada, l'Agullent es desplaça al Coll per a jugar contra les Illes Caramanchel. Demà a les 6 i mitja de la vesprada. Diumenge tenim una Atzeneta B, Banyeres a les 5 de la vesprada, el Baidense, el Cuida de Crespins B a les 6 i mitja, Agna Montaverner a la mateixa hora i a les 7 de la vesprada tanca la jornada número 2 de la tercera valenciana, grup 10, un 4 tonda Canals Promeses. Bueno, més qüestions a comentar-los, perquè en la tercera valenciana, en el grup número 11, també tenim el Castelló de les Gerres, que rep demà al Club de Futbol Atlètic Conde a les 6 i mitja de la vesprada, després d'haver guanyat per 1-4 el primer partit de Lliga front al Rotova B. En la primera valenciana juvenil, on tenia 1931 es desplaça als Sars per a jugar contra l'Alcúdia diumenge a les 11 i mitja del matí. I en el futbol sala, l'Olleria La Vall d'Albaida juga davant el Mislata, líder de la categoria, demà a les 4 de la vesprada. I en la preferent de futbol sala, l'Olleria La Vall d'Albaida, el Club de Futbol Sala Albaida, disculpen, juga a les 7 de la vesprada diumenge front a l'Intermontesa, i la Pobla del Duc juga al Pavelló Municipal Malvarrosa davant l'Algirós a les 6 de la vesprada. Ja tenim tots els pròxims partits, les classificacions, les claus i les prèvies. Anem a acomiadar-nos ja d'este programa en l'agenda extraordinària a nivell poliesportiu. Recta final del nostre ser deportiu és on tinguem la Vall d'Albaida. Agenda ràpida del cap de setmana. Diumenge, 11:15 del matí, al trinquet del Poliesportiu Municipal d'Ontinyent, Copa Caixa Popular Prou de Raspall. Ivan, pilotari ontinyentí, defensant. L'equip local, juntament amb Brisca, s'enfrontarà a la parella de Castelló, amb Vicent i Sebe, partida que retransmetrà en apunto, en directe, diumenge, 11:15 del matí. L'Ontinyent Club de Bàsquet, recorden que demà celebra el torneig Esteban Albert al pavelló Fernando Rubio. Tancarà la jornada per la vesprada l'últim amistós de pretemporada de l'ESET Ontinyent masculí, que rebrà al Tavernes Blanques. Demà també contar-los que tenim el Clos de Sant Rafel, eixida de la cursa absoluta a les 6 de la vesprada. Diumenge, Benicatrail i també Run Càncer de Castelló de Rugat. També diumenge, Copa Bàsquet 3x3, Festes de Sant Rafel, al Col·legi La Solana d'Ontinyent, organitzat per Ontibàsquet 3x3. Demà, Festa de l'Esport a Bocairent, també recordar-ho. I tenim diverses activitats en el marc de la Setmana Europea de l'Esport a la Pobla del Duc al llarg dels pròxims dies. Ens acomiadem, com sempre, donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se.
10: Gràcies per l'atenció dispensada, saludos i buenas tardes, adiós.